no neurones i tan lluny d'una obra d'art. Ai, Gerard, Gerard, Gerard. Dir-te, fill meu, se'm fa estrany, mai no he paït la família, no et tries aquest parany, cal practicar terofília per poder suportar el pes d'un no-res. T'enganxes com les galteres quan encara ets molt menut i del qual no t'alliberes fins que et fiquen al taüt. Ai, Gerard, tant de bo no acabis fart d'aquest coi de món de mones amb més gent que no neurones i tan lluny d'una obra d'art. Ai, Gerard, Gerard, Gerard. Veig en ple tauler d'escacs i t'esperen mil trifulgues entre sedes o parracs. Jugaràs, vulgues, no vulgues, no deixessis que ningú fes per tu. Les jugades són comptades i no es poden repetir. Omple tu el teu banc de dades i el teu got amb el teu vi. Ai, Gerard!

Tu haig de confessar, Gerard, seré un par lamentable. Fins on vas tu amb l'esguard? Ni veig Déu, ni veig diable. I la moral, en un mot, se me'n fot. Però si vols adoptar-me, podem fer un tros de camí, fins que em toqui enveïnar l'arma i fer l'últim rodolí. Ai, Gerard, tant de bo no acabis fart de la vida que t'espera, perquè si vols tornar enrere, molt em temo que has fet tard. Ai, Gerard.